Corre i m'apica, pallinyo que ens hi m'aguanten les acompanyes perquè t'hi cusca manta. Que ja es corre i m'apia. Es itxixi, es itxixi, es itxixi, es itxixi, es itxixi, puri conguitxi. Nens i mas perquè en corre i mata saludant xica. 7 de octubre i m'apica en xica.